0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Rapoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Capunxa en ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava. Venga.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: què?
1: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que els bombers van rebre ahir diumenge una vintena d'avisos relacionats amb les pluges entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. 14 d'aquests serveis es van registrar a l'àrea de Girona, amb la majoria d'actuacions relacionades amb branques i arbres caiguts a la via pública. El Baix Empordà Protecció Civil va informar de la presència de la bandera vermella a les platges de Sarriera i el Racó de Begú, així com a les platges de Calonge i Sant Feliu de Guíxols per la presència de tempesta elèctrica. I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra van detenir els dies 10 i 11 d'agost a Palamós i la Bisbal d'Empordà un home de 35 anys com a presumpte autor de diversos delictes relacionats amb robatoris i furts a l'interior de vehicles. L'arrestat també està acusat d'haver robat un turisme, sostret dues matrícules i haver-les instal·lat al vehicle robat. Els fets es van iniciar al matí del dia 10, quan els agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van rebre l'avís d'una empresa de lloguer de vehicles. La companyia havia detectat que un dels seus turismes sostret a Barcelona es trobava en aquell moment a Palamós. Agents de paisà que feien patrullatge preventiu es van desplaçar fins a un aparcament públic del carrer Balmes, on es va localitzar un vehicle del mateix model i color que el que s'havia sostret. I el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha rebut unes 54.000 visites durant els primers mesos d'estiu. Els informadors ambientals han atès a prop de 14.000 persones fins a finals de juliol. Aquest espai del Baix Empordà forma part del dispositiu ambiental desplegat aquest estiu arreu de Catalunya. El Departament de Territori, Habitat i Transició Ecològica financia aquest servei i el dispositiu busca garantir un accés ordenat i responsable als espais naturals protegits. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que els bombers van rebre ahir diumenge una vintena d'avisos relacionats amb les pluges entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. 14 d'aquests serveis es van registrar a l'àrea de Girona, amb la majoria d'actuacions relacionades amb branques i arbres caiguts a la via pública. El Baix Empordà Protecció Civil va informar de la presència de la bandera vermella a les platges de Sarriera i el Racó de Begur, així com a les platges de Calonge i Sant Feliu de Guíxols per la presència de tempesta elèctrica. I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra van detenir els dies 10 i 11 d'agost a Palamós i la Bisbal d'Empordà un home de 35 anys com a presumpte autor de diversos delictes relacionats amb robatoris i furts a l'interior de vehicles. L'arrestat també està acusat d'haver robat un turisme, sostret dues matrícules i haver-les instal·lat al vehicle robat. Els fets es van iniciar al matí del dia 10, quan els agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van rebre l'avís d'una empresa de lloguer de vehicles. La companyia havia detectat que un dels seus turismes sostret a Barcelona es trobava en aquell moment a Palamós. Agents de paisà que feien patrullatge preventiu es van desplaçar fins a un aparcament públic del carrer Balmes, on es va localitzar un vehicle del mateix motel i color que el que s'havia sostret. I el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha rebut unes 54.000 visites durant els primers mesos d'estiu. Els informadors ambientals han atès a prop de 14.000 persones fins a finals de juliol. Aquest espai del Baix Empordà forma part del dispositiu ambiental desplegat aquest estiu arreu de Catalunya. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica financia aquest servei i el dispositiu busca garantir un accés ordenat i responsable als espais naturals protegits. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Manà, manà. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Manà, manà.
7: Maxil·la Estètic.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Tot un èxit al nostre país, la unió d'Anna Mena amb Lola Índigo, Petit Oa.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Marxo a la platja.
7: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
6: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: La millor música del món.
11: La música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.

0: espresso macchiato.
1: Cançons,
2: cançons que quan les sents
1: et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les
2: et posaves, a cantar.
1: A Ràdio Capital les tenim totes.

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
5: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Original dels Milky. Aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: Ràdio Música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet. Serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.
9: Ràdio Capital també a les xarxes.
7: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: que vas a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko. Sí,

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Quarto Azul, això es diu Superestrella.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Sopa de Cabra presenta en remix del Far del Sud, ni més ni menys que amb Jordi Stone.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. El Baix Empordà ha arribat al 52% de residus reciclats durant el 2024. La comarca encara no assoleix l'objectiu marcat per la Unió Europea. Europa vol arribar al 55% de reciclatge abans del 2025. Verges continua al capdavant, a la comarca i a Catalunya, amb un 93,85% de reciclatge. Les pluges d'aquest diumenge han deixat una vintena d'avisos als bombers entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. 14 avisos s'han concentrat a les comarques de Girona. La majoria d'actuacions han estat per branques i arbres caiguts a la via pública. Al Baix Empordà, Protecció Civil també ha informat d'incidències per la pluja. 12 municipis del Baix Empordà tenen avui un risc molt alt d'incendi. El cos d'agents rurals ha actualitzat el mapa del Pla Alfa per l'augment del perill. Aquest estiu, el record de l'incendi de les Gavarres fa créixer la preocupació a l'Empordà. Les autoritats demanen molta prudència al bosc i evitar qualsevol acció que pugui encendre el foc. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a Palamós i a la Bisbal d'Empordà. L'acusen de diversos robatoris i furts a l'interior de vehicles. També el relacionen amb el robatori d'un turisme, amb la sustracció de dues matrícules i amb la seva col·locació al vehicle robat. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Domini de l'ambient ennuvolat i de la xafogor, amb temperatures que pujaran fins als 32 a 34 graus. A la costa, valors més suaus, al voltant dels 30 graus. Durant el dia pot caure algun ruixat feble a l'Empordà interior, ben fluix. Demà i els pròxims dies, més núvols i calor moderada. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
4: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 2:15 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
1: La millor música del món.
8: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
8: Ràdio

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
0: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
5: més econòmic del que et penses
4: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
6: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
5: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Clapés.
10: 25 anys escoltant música amb tu.
8: Ràdio Capital.
9: La ràdio...

0: Tovallola, crema, parasol, ràdio. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Cuarto Azul, això es diu Superestrella.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tanto.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
4: Mana, mana. Maxi, l'estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
4: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
6: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
5: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
7: Aquest dia Calonge ha estrenat una doble exposició.
8: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
9: Avui una jornada plenament assolellada.
4: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
10: Radio Capital.
4: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Aljouvellrestaurant.com

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital. 25.

Ràdio Capital, les tenim totes. Ràdio Capital.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4. Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, mou-te en comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Què tal, amics? Bona tarda. Aquí comença el Radio Show de les tardes de Girona a través de Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio Girona 94.4. Hem començat ja la segona quinzena de juliol. Què vol dir això? Que tot comença a fer baixada. No és per donar-vos mal rotllo, però l'estiu ja comença a tenir les setmanes comptades.

0: Sigui com sigui, encara queden molts dies per disfrutar on passareu les vacances. I on serà això? En un càmping? En un hotel? O en un apartament? El càmping és fantàstic, eh? Naturalesa, aire lliure i descobrir que el teu veí ronca més fort que un generador. L'hotel? Arribes, deixes la maleta i no fots res. És preciós, perquè pagues perquè algú altre et faci el llit. I l'apartament? La llibertat total. Cuines, neteges, compres, fas la bugada. És com estar a casa, però pagant més i a 800 quilòmetres de distància.
1: 972 313 702.
0: Les vostres vacances ideals són a un hotel, a un càmping o a un apartament? Oi que ens trucareu i ens ho direu en el decurs d'aquesta tarda? A més, avui seguirem l'actualitat del Girona, segona divisió, primer partit a casa i hem començat amb un empat. Ens ho explicarà d'aquí uns moments Raül Muixac. I també avui el nostre turista accidental, Adrià Bas, ens portarà a un destí molt proper i refrescant. Avui agafarem el cremallera i pujarem a la Vall de Núria. Ens hi acompanyareu? Som-hi, va!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Raül Muixac.
1: Hola, Raül.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Bé, anem tirant. Sembla que el temps canviarà una mica. Per cert, quines pedregades, quina pluja ahir a molts indrets, entre ells Girona. Raül, va afectar les pedregades, quina pluja ahir...

0: Però esclar, un empat, i que a més sembla el pati d'escola, que un no vulgui, un protegit de Pere de Guardiola, es transformi en rebel i no vulgui jugar, diguem-ne que passa una mica de tot. Aquests serien els titulars més destacats, si no em rectifiques, Raül. Mira.
1: No, perfecte, em va molt bé, perquè podríem fer una cosa de una llista de coses positives, coses negatives, val?
0: Va, som-hi.
1: Començant per les positives. La reacció del Girona després del gol del Leganés. L'empat, jo crec que és injust. Per mèrits, el Girona va xutar 27 vegades, el Girona. Ells van xutar 3 vegades i el gol van marcar des de 35 metres amb potser en Gazzaniga hagués pogut fer alguna cosa més. A vegades el futbol és injust. El Girona va jugar molt més bé que el Leganés, va jugar prou bé, tenint en compte el que havíem vist en pretemporada, va saber reaccionar i fins a l'últim moment fins i tot va buscar la victòria. Per tant, en aquest sentit, el punt no és segurament l'inici que tots hauríem somiat, però la resposta que va fer l'equip jo, almenys a mi em va deixar satisfet. També positiu veure com un nano de 17 anys, aquest Junior Holmes, que davant d'una lesió d'un veterà ha de sortir i ho va fer molt bé. Jove com en Minso ho va fer molt bé. L'Esprilla, quan va sortir la segona part, va ser revulsiu i dius, ostres, quina llàstima que aquest nano no li doni continuïtat a això, perquè amb aquest tio pugem segur, saps? Vull dir que, per tant, coses positives. Abel Ruiz, que feia segles que no marcava un gol, va marcar el gol de l'empat i sembla que està super implicat. Després, també molt positiu, baixes a segona divisió, fas la xifra rècord d'abonats i el primer dia contra un Leganés, 11.000 persones a l'estadi. 16 d'agost, perfecte. Vull dir que
0: està bé.
1: Això són coses positives. Bé, el Girona en general, jo crec que la part futbolística va anar prou bé. Coses negatives, que seguim amb aquest estat d'indefinició fins que no es tanqui el mercat i que va provocar coses tan xocants com això que deies tu que va passar ahir, de jugadors que no van voler jugar. El cas més flagrant és el de Víctor Sigankov, que l'entrenador va posar a la llista de convocats i ell va dir que es quedava a la llotja.
0: Escolta, i això, a veure, és que no ho entenc això. I l'entrenador ho permet? O sigui, no té cap més força i poder l'entrenador per dir, escolta, que vull que juguis, Cordills. No.
1: És el club, ara. L'entrenador li diu, escolta, si tu no vols jugar, no jugaràs. Però el club li hauria de dir, vostè té un contracte i això té una multa i, bueno, aquí hi ha una posició de força d'aquest jugador que vol marxar, el Girona vol que deixi alguna cosa a la caixa i està en rebeldia. A partir del gener serà lliure per negociar amb qui vulgui perquè se li acaba el contracte a final de temporada, això sempre passa amb aquests jugadors que arriben a l'últim any de contracte, i mala peça al taler. Després hi ha altres jugadors que també estan per sortir. Unahi, sembla que se n'anirà a l'Ajax. Tampoc va jugar, però en aquest cas ja no el va posar a la llista. Van de Beek, tampoc el va posar a la llista. I va haver un malentès, sembla ser, amb Banat. Aquest jugador estava canviat, se'ns diu que va tenir un problema domèstic, una petita lesió al peu, i que per tant el deixaven a la banqueta. I després no va acabar entrant, i a la roda de premsa jo crec que Quique Álvarez no va estar gaire hàbil en la resposta i va donar la sensació que els posava a dintre el mateix sac que Sigankov, que aquesta altra gent. Avui la gent del jugador ha dit que ell està a disposició del club i que simplement si no va sortir va ser perquè l'entrenador no ho va considerar oportú. Em sembla una bona notícia i estaria bé que algú ho acabés aclarint per confirmar-ho, perquè si Banat tampoc també ha de saltar del barco, vol dir que el Girona ha de fitxar dos davanters.
0: Perquè, una cosa, quan s'acaba el mercat de fitxatges, Raül?
1: L'1 de setembre ha d'estar tancat, això, el 31 d'agost, a les 12 de la nit, allà ha d'estar tot fet. Per exemple, hi va haver dos jugadors que van jugar i que ho van fer molt bé, que són Àlex Moreno i Arnau Martínez, que sembla ser que hi van jugar l'últim partit amb el Girona. La seva professionalitat està fora de qualsevol dubte. Van jugar els 90 minuts i van posar la cama, s'ho van deixar tot. Per tant, hi ha moltes maneres de ser professional. Jo entenc, ja estic ja fent opinió, que si tu tens el cap en un altre lloc i tens por...
0: Ai, que l'hem perdut.
1: Hola?
0: Sí, no, t'hem recuperat, Raül, t'hem recuperat. Deies...
1: Hola?
0: Sí.
1: Aviam ara, millor?
0: Havies acabat. Si tu tens el
1: ara
0: cap...
1: Ara t'he perdut jo, tu.
0: Ah, m'has perdut en a mi? Jo et sento, eh?
1: Hola.
0: Hola, un, dos, fent proves. Sí? Sant Jordi Desvalls?
1: Hola, Joan. Em sents ara? Em sents?

0: Perfecte, perfecte. I tu em sents a mi?
1: No, deia jo que clar, una cosa és que tu puguis tenir al cap la intenció de marxar i que tinguis una conversa professional i adulta amb l'entrenador i li diguis, escolta, si no cal, no em posis, clar, perquè jo, el meu futur va per un altre lloc, jo això ho entenc, però si en un estat de necessitat l'entrenador et diu que has de jugar, tu tens un contracte.
0: I tant.
1: Què és aquestes tonteries de sí, no vull jugar. A veure, Joan, tots hem sortit d'empreses.
0: Sí, home, sí, que dius, sí.
1: Siguem professionals i que veu... Però si hi ha un incendi, hi ha una hecatombe, tu estàs davant del micro encara que l'endemà marxis. I ja que, doncs això és el mateix.
0: Això sona una rebecaneria d'un nen de 10 anys, eh?
1: Sí, sí, quan a més és un jugador que... Bueno, que és un ídol de l'afició, que porta ja uns quants anys aquí i... A veure, tothom reacciona diferent a l'adversitat aquí. Hi ha jugadors que han fet un pas endavant i que han dit jo em quedo, altres que han dit jo marxaré, però si no marxo, mentre no marxi estic implicat i ja sabem, ja ho hem dit, no?, que és una importància de la competició quan el mercat encara està obert, però hi ha moltes maneres de comportar-se i jo crec que aquestes coses també queden.
0: Raül, acabem ja. El proper partit del Girona, on i amb qui?
1: Divendres al camp del Córdoba, que ve de perdre 3-2 al camp del Burgos. Córdoba-Girona a les 9 de la nit. Ens hi posarem, com sempre, des de mitja hora abans.
0: Raül, que vagi bé. I aniré a Córdoba. És preciós Córdoba, eh?
1: I tant.
0: És una bona ocasió per agafar el tren a l'AVE, perquè hi ha tren directe entre Girona i Córdoba. Podem anar-hi, sí senyor. Que vagi bé,
1: Raül. Allà he menjat les millors virgínies amb mel de la meva vida.
0: Esvergínies amb mel. Oh, que han de ser bones.
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Fregidetes, allò que facin crec amb mel.
0: Apa.
1: Va,
0: adéu, Raül.
1: Vinga.

0: Bits. I després de la publi ens espera Lady Gaga i Bruno Mars. Die with a smile. Mor amb un somriure, va. D'aquí 3 minuts tornem, eh? Ara publi.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees. Capital.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.

0: Els càmpings gironins impulsen una campanya solidària per arribar a més d'un milió de turistes aquest estiu, que aviat has dit. La iniciativa, integrada en el programa We Care on Tour, vol sensibilitzar sobre el turisme regeneratiu i recaptar fons per finançar projectes socials, ambientals i educatius a les comarques de Girona. Ens acompanya ara mateix a Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital Josep Maria Pla, vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona, al qual agraïm que ens atengui aquesta tarda, perquè, clar, tot i que som a la segona quinzena d'agost, els càmpings estan plens. Oi que sí, Josep Maria? Bona tarda.
1: Encara estem força plens, potser ja no el 100%, però encara doncs, tenim moltíssima gent aquí gaudint dels càmpings, del bon temps, de la Costa Brava, de Girona, etc.
0: Està bé. Ja sé que és molt aviat per fer balanç de la temporada, ara parlarem d'aquesta iniciativa solidària, però com us ha anat fins ara? Com us va fins ara el negoci?
1: Bé, nosaltres sempre el que diem diverses coses, no? Hem d'esperar al final de fer el balanç, perquè des de fa uns anys doncs, cada vegada els càmpings estem desestacionalitzant més, aquesta paraula màgica, és a dir, de tenir clients fora dels mesos forts d'estiu, de juliol i agost, doncs, per exemple, el maig també és un mes molt fort, el juny, setembre i octubre, doncs són mesos que encara hi ha moltíssima gent, no? Això pel que fa a la temporada, pel que fa a tota la campanya, com bé deies, We Care, estem molt contents i estem molt il·lusionats amb aquesta campanya que doncs, portem a terme. Una cosa que ja fem des de fa uns anys, però ara la tenim molt més ben organitzada. Com tu bé saps, hem posat en marxa la Fundació Càmpings de Girona. Llavors, abans sí que fèiem accions solidàries amb sostenibilitat social, però ara doncs, ja tenim una fundació amb els seus patrons, amb totes les seves normes, i això doncs, pretenem fer-ho doncs, d'una forma molt més ben feta, molt ordenada, i aquest any doncs, hem posat en marxa aquest We Care, que en diem, dels càmpings es fan activitats solidàries, cada dia es fa un programa d'activitats especials, i els fons que es recapten doncs, són per destinar-los a aquestes accions socials, solidàries, en el nostre territori, és a dir, el turisme, doncs, evidentment, doncs, té uns impactes, doncs el que hem de fer és conscienciar els nostres clients, i en els càmpings ja ho estem completament conscienciats, que hem de revertir aquesta activitat en l'entorn nostre, doncs, ajudant la gent que ho necessiti.
0: Posem un cas, per exemple, el teu càmping, el Medes de l'Estartit. De quina manera participa? Quin tipus d'activitats feu? I com ho feu després? Els clients que participen en aquestes activitats els presenteu aquesta iniciativa i ofereixen algun donatiu? Com explica una mica, Josep Maria.
1: Bé, com et deia, doncs ara tenim ja el que és la fundació en marxa, no? Llavors aquí nosaltres doncs, hem gravat material audiovisual traduïts als idiomes de comunicació que fem servir normalment, i aquests vídeos, aquest material, el passem a la pantalla uns dies abans de que es faci aquesta jornada solidària. Uns dies abans doncs, es va informant als clients que aquell dia hi haurà unes activitats especials, que algunes doncs, són que surten de les normals que fem, per tant, doncs, tenen un pagament de 2 euros, pagaments 2 euros, 3 euros, 1 euro simbòlics, però que la gent sap molt clarament doncs, a què va destinat. I, bueno, tots els càmpings estem molt contents de la resposta dels clients, evidentment s'informa, i informarem i anem informant. Doncs, per exemple, fa molts anys que treballem amb l'Hospital Sant Joan de Déu, fem una donació cada any, amb polseres candela, moltes coses, o sigui, em sembla, si no recordo malament, que portem ja uns 150.000 euros en tots aquests anys recaptats i revertits a entitats doncs, socials, no? I doncs ara el que volem fer és potenciar-ho, i cada any, doncs, si no arribem a aquesta xifra, doncs acostant-s'hi al màxim possible. Com bé diu el president, a Miquel Gotanera doncs, passen 1 milió de clients pels càmpings, per tant hem d'arribar a que el màxim d'aquests clients doncs, siguin conscients de que al territori hem de deixar-hi una petjada positiva.
0: Escolta una cosa, i la receptivitat d'aquests clients? Jo no sé si altres països d'Europa, no sé, estic pensant en Holanda, en França, que també hi ha una gran tradició campista, existeixen aquest tipus de fundacions i es fa aquesta iniciativa del que en qualifiqueu vosaltres de turisme regeneratiu.
1: Exactament. Que nosaltres sapiguem, potser ho fan, però en el sector nostre, que ens veiem amb els col·legues europeus especialment a l'hivern, quan ens trobem doncs, en fires de turisme o amb esdeveniments, no tenim constància de que ho hagin fet a un nivell d'una zona de càmpings doncs, tan gran, tan important com és Girona. No? A Girona hi ha el 22-23% de les places de càmping de tot l'estat espanyol. Per tant, una zona tan important de càmpings dins Europa, no només Espanya, com és Girona, que ens hagin posat d'acord els càmpings per intentar focalitzar-nos en aquest tipus de turisme regeneratiu, és una iniciativa molt important i que, com et deia al principi, estem molt il·lusionats, fa molta il·lusió. No?
0: Ja sé que és fer volar coloms si no tens una bola de vidre, però teniu un objectiu? Quants calés penseu recaptar? O creieu que podreu recaptar amb aquesta campanya del Wicker on Tour?
1: No ho sabem, o sigui, això a més és el primer any, no? Vull dir, el que si fèiem aquestes accions aïllades, no? Que recaptava molts diners ja, i també hi ha algun càmping doncs, que ho fa per al seu compte, el càmping Illa Mateu de l'Escala, si no recordo malament, cada any sol donar uns 15-20.000 euros a Càritas de l'Escala, en aquest cas. Per tant, això es fan coses aïllades i ara les sumarem totes i tindrà encara més força. Nosaltres no tenim un sostre, no? Vull dir, com més millor, no? I és el primer any, per tant, l'any que ve, doncs, ja amb l'experiència d'aquest primer es podrà organitzar encara millor, eh? Amb les coses, sabrem les activitats que han funcionat més, no?
0: Sí.
1: I bueno, per exemple, nosaltres vàrem fer, doncs, un bingo solidari al vespre, que va funcionar, vàrem fer 4 o 5 bingos, no?
0: Carai!
1: I vam estar nosaltres i els clients molt, molt contents, no? Vull dir, són coses de dintre la nostra feina que et dona un retorn molt, molt, molt positiu. No?
0: Josep Maria, ja sé que no saps la quantitat, però teniu clar quins aquests diners recaptats a quins projectes aniran? Això ho teniu?
1: Bueno, encara no, o sigui, però jo et puc dir els tipus de projectes que, per exemple, hem fet fins ara, com dèiem, doncs, a l'Hospital de Sant Joan de Déu, les polseres Candela, l'any passat vam col·laborar amb una residència a l'Alt Empordà, doncs, canviant els matalassos, canviant llits, canviant zones de bany, que feia molta falta, no? Per tant, ara nosaltres amb la Fundació, tots els projectes socials que hi hagin s'han d'adreçar a la Fundació Càmpings de Girona i allà doncs tenim un patronat que decidirem doncs, els projectes que apoyem, no? Per exemple, doncs poden ser, si no tinc mal entès, ens ha arribat que s'ha cremat un mirador que hi havia a Puig d'Arques degut a l'incendi del juliol.
0: Ostres,
1: no?
0: És veritat!
1: Sí. Doncs ara hem estat parlant ja amb el Consorci de les Gavarres a veure com ho podem solucionar, no? Doncs molts projectes, no? Per exemple, infants amb risc d'exclusió social o amb famílies doncs, complicades, no? Doncs tots aquests tipus de projectes que n'hi ha molts i que en sortiran molts, no? El que sí que ens arriba és que ja hi ha entitats que ja són conscients d'això i que estan preparant projectes. Nosaltres els demanem que els facin com més aviat millor, però doncs el tercer, quart trimestre, a finals d'any d'aquest any, ja podrem doncs, anar decidint cap on els destinem. I l'any que ve tornem-hi. L'any que ve tornem-hi.
0: Molt bé. Josep Maria Pla, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. En Josep Maria és el vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona. Una abraçada i molts èxits.
1: Moltes gràcies, Joan. Bona tarda.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
3: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
2: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
3: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
2: Escola de Fotografia ERAM.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
2: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

5 de la tarda i 4 minuts a Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Els dilluns, el nostre turista accidental aquest estiu té la missió de portar-nos a llocs refrescants. I avui no hem d'anar gaire lluny, perquè hem triat la Vall de Núria. Si està molt bé, tinc uns amics que hi van estar la setmana passada i, a més, es van quedar a dormir al monestir i els vespres necessitaven una rebeca. Per tant, és un bon lloc que l'Adrià Bas, el nostre turista accidental, d'aquí uns moments ens en donarà detalls i curiositats.

0: El turista accidental, amb Adrià Bas.
1: Buscant llocs frescos d'aquest estiu, saludem immediatament ja a l'Adrià Bas. Bona tarda, Adrià.
2: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
1: Molt bé, aterrat ja a Barcelona.
3: Ui, sí.
1: Escolta, hi ha una mica de delay. Hauries de baixar-te el retorn del teu mòbil?
2: Doncs el baixo.
1: Perquè em sento a mi, i com que en tinc tant sentit, Adrià, a la meva vida, la meva veu la tinc tant sentit... Ara se sent bé, ara se sent bé.
2: Molt bé,
1: escolta,
2: molt bé.
1: No, deia que ja has tornat de Menorca, perquè hi va haver un moment que vas patir, perquè dius, escolta, som tanta gent aquí a Menorca que això s'enfonsarà. Diu, abans que s'enfonsi, sí, foto el camp, eh que sí?
2: Correcte. Tal qual. De fet, la illa ja té una part més escarpada, que deu voler dir que d'una banda s'enfonsa. És una broma, eh?
1: Sí, ja.
2: Però vull dir que sí, sí que hi ha molta gent. I la calor. Per això busquem llocs fresquets. I he pensat, mira, falta molt poc pel 8 de setembre, que és el dia de les Mare de Déus trobades.
1: Ah, i aquesta la van trobar també, no?
2: Home, a veure, mira, Mare Déu de Meritxell i la Mare Déu de Núria són les dues grans verges trobades dels Països Catalans.
1: Carai.
2: I pensant, anem a Vall de Núria, que allà segur que s'hi estarà fresquet. Molt. No he mirat la temperatura d'ara, però vamos, més fresc que Barcelona ara segur que estan.
1: Ara t'ho dic. Escolta, primer de tot, clar, hem d'arribar a Ribes de Freser, agafar el cremallera. Ostres, que em fa anys que no he pujat a la Vall de Núria, i amb el cremallera, que és maco, no? em fa molt de temps, jo. Tinc unes ganes.
2: No hi ha altra manera. Sí, de fet, sí, no hi ha altra manera. Vull dir, està prohibit anar-hi un vehicle particular.
1: No, però fa molts anys que no hi he anat.
2: Deu fer, doncs, guaita, no, uns 4 o 5 anys que hi vaig anar l'última vegada, i també feia molts anys que no havia pujat més. Però és maco, eh? És preciós, tot un entorn preciós. I l'experiència del cremallera, que de fet és el tren o el ferrocarril que va a més altitud de tots els que hi ha a l'estat espanyol.
1: Ah, sí?
2: I sí, és el tren d'alta muntanya més alt que tenim a l'estat espanyol.
1: Carai.
2: Jo em pensava, no sé per què, pensava que per allà el Transcantàbric o algun d'aquells de per allà potser era més alt, i no, és el cremallera de Núria.
1: Mira, ara mateix, a Núria, per cert, avís groc per tempestes elèctriques.
2: Imagina't.
1: Sí, en aquests moments hi ha 17 graus. Ai, que bé.
2: Ai, que bé.
1: Ai, que bé.
2: Que fresquet.
1: Que bé. Oh,
2: por de Déu.
1: Mira, i a les 9 del vespre n'hi haurà 13.
2: Oh, per poder-te posar una rebequeta per sobre.
1: Va. Tira milles cap a Núria, va, tira.
2: Ai, som-hi. No, mira, de Núria, realment, l'entorn és molt bonic. L'hotel i el santuari, tal com està fet d'ara, és tot molt nou, perquè és de finals del segle XIX, primers del XX, i allò es va fer... Mireu, perquè la Vall de Núria és dels llocs on es va començar a fer més turisme i activitats d'esport de muntanya a Catalunya. Mm. Llavors hi va haver una època que hi havia tanta gent que hi volien anar, alguns per anar al santuari a veure la Mare de Déu, i altres per anar a aprofitar, per passejar, per caminar, per fer trekkings, bueno, ara en diem trekking, però per fer rutes de muntanya, etcètera, o esports de neu, que al final van haver de fer tot aquell hotel i aquell allotjament gros, que al principi era més aviat doncs una hostatgeria, però ara és un hotel amb les seves botigues, amb el seu restaurant, amb el seu auditori, fins i tot. Però imagineu-vos a l'inici com una cosa molt, molt bucòlica d'alta muntanya, és a dir, el santuari de la Mare Déu de Núria. Les primeres referències de Vall de Núria o de la Mare Déu de Núria són de l'any 700 després de Crist.
1: Ostres, sí que és vella.
2: Imagina't.
1: Sí que és vella la
2: Mare. Les de Vall de Núria o de la Mare Déu de Núria són de l'any

0: famosa olla de la Vall de Núria. Llavors, Sant Gil feia el menjar pels pastors, i quan el tenia fet, tocava la campana. I quan els tenia tots al voltant de la campana, amb la creu, feia evangelització. Bé, al final Sant Gil fuig d'allà corrents, i tots aquests elements, a l'època que es perseguien els cristians, fuig d'allà i tot això ho amaga en una cova, diu la llegenda. Llavors, al cap de 300-400 anys, apareix un pastor, Amadeu, que en un somni se li revela que ha d'anar a buscar els objectes de Sant Gil, i allà és quan ell ho intenta i no ho troba. Però els pastors, al cap del temps, finalment van trobar una cova amagada on hi havia la creu, la campana, l'olla i la talla de la Mare de Déu, que diuen que va ser el propi Sant Gil que la va tallar mentre es va viure allà. A partir d'aquí neix tota la llegenda. I el per què la llegenda de la... de la famosa olla de Núria?
1: Sí, de les...
0: Al principi era una pedra... La de fotre el cap a dins, però veure si quedaràs embarassada.
1: Sí, exacte.
0: Sent elegants i dient-ho finament. Exacte. Teòricament era una pedra. Hi havia una pedra blanca de que era, si anaven a tocar la pedra, era fertilitat. Però hi va haver un moment que hi va pujar tanta gent que aquella pedra van decidir amagar-la perquè si no hi havia massa gent. I llavors van dir, saps què? Fem-ho amb l'olla de Sant Gil, ara. Llavors, diu la tradició... que aquelles senyores que volen quedar embarassades pugen amb el marit i posen el cap a l'olla.
1: Qui, el marit o ella?
0: I el marit, ella.
1: Ella?
0: Ella.
1: Ah.
0: Sí, perquè, sí, per no veure el que se li ve, el que se li ve sobre, suposo. I el marit ha de tocar la campana per tantes vegades com fills vulguin tenir.
1: Mare meva santíssima. Escolta, veu, o sigui,
0: mare meva santíssima.
1: Això s'ha de fer, suposo que sincronitzat, o sigui, la dona ha de tenir el cap dins l'olla i l'home tocar la campana al mateix temps.
0: Efectivament, sí. I clar, vés a saber si aquí el capellà hi tenia alguna cosa a dir, saps què vull dir?
1: Però escolta, a veure, escolta, les dones amb cap gros, però si no el poden fotre allà dintre el cap a l'olla?
0: Jo no l'he vist mai, aquesta famosa olla de Núria, és a dir, ara deu haver-hi, en algun lloc hi ha d'haver una reproducció, segurament, però jo no l'he vist mai, no sé si és molt grossa o és petita, però home, teòricament, per poder-hi posar el cap a dins ha de ser grossa, ha de ser una marmita, alguna cosa així.
1: Com
0: la de l'Astèrix. Sí, la mateixa. No, però la llegenda ha anat passant des de fa més de 1000 anys. De generació en generació, per dir-ho així. I al final la Mare de Déu de Núria s'ha convertit en símbol de la fertilitat, però no només la fertilitat biològica, la de les dones que volen ser mares, sinó també t'hi pots encomanar si tu vols ser fèrtil o de manera productiva, és a dir, qualsevol artista que vulgui ser fèrtil en les seves obres, o que un projecte et funcioni bé, és a dir, que, de la productivitat, diguem-ne.
1: Tu fots el cap allà i segur que produeixes.
0: Ah, això, i tot depèn de qui toqui la campana, saps? I si s'equivoquen i no toquen la campana i foten hòstia a l'olla, et retrunya el cap de tal manera que no em vull imaginar el mal de cap que surt d'allà.
1: Va, escolta, ja n'hi ha prou.
0: Escolta, vaig molt de pressa. Aprofiteu per pujar-hi, que no hi puja gaire gent, aneu a veure, passegeu per les muntanyes, Vall de Núria, també qui li agradi esquiar, és una estació petita, però està prou bé. En anys de neu és molt bonic, però també és molt bonic quan ha desglaçat i tens tot aquella pradera, aquell prat verd al davant de l'hotel que dona al petit estany, i sobretot tingueu l'experiència del cremallera.
1: Molt bé. Doncs apa, agafem el...
0: I quan sigueu a Camprodon, a comprar galetes Birba.
1: I tant, eh? Molt bé.
0: Saps?
1: Escolta, i llonganisses i botifàrrecs, que són molt bons.
0: Ah, això mateix.
1: I allanar és un pa de collons. Escolta, noi.
0: Oi, sí. Fins la setmana que ve, carinyos.
1: Fins la setmana que ve. Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: El gran debat d'aquesta tarda que arreglarà el món a Taronja Ràdio i Ràdio Capital: les vostres vacances ideal on són? A un hotel? A un càmping? A un apartament? Per exemple, la Marta de Palafrugell diu: jo sóc molt d'apartament, m'agrada tenir una mica d'espai, poder esmorzar tranquil·lament i no haver d'estar pendent de tots els horaris de l'hotel. A més, si vas uns quants dies, tenir cuina et dona molta llibertat. Hem d'iniciar, ara amb les trucades que farem d'aquí uns moments, un debat sobre els hotels. No sé si us heu fixat que cada vegada els check-in i els check-out dels hotels són més reduïts. Abans podies arribar per fer el check-in a les 10 del matí i ara fins a les 12 o la 1, o potser més tard, no et deixen entrar a l'hotel. I al contrari, quan et vol el check-out, normalment és a les 10 del matí o com a màxim a les 12, i si vols quedar-t'hi més has de pagar un suplement. Aquest seria un tema interessant si algú vol posar-hi cullerada, o potser n'ha estat testimoni en aquests dies de vacances. Jordi de Figueres diu: hotel, sense dubtar-ho, quan marxo de vacances no vull fer absolutament res, ni cuinar, ni fer llits, ni recollir. Arribo, deixo la maleta i que treballi algú altre. Per mi això també forma part de les vacances. I acabo amb la Sílvia de Girona, diu: càmping, m'encanta l'ambient, estar a l'aire lliure i que els nens puguin anar amunt i avall. A més, acabes coneixent gent i fent molta vida fora de la parcel·la.

0: Era Diana Ross que cantava Un món a l'inrevés, o sigui, Upside Down. Són 5:45 de la tarda, dos quarts de sis de la tarda i cinc minuts. Abans he dit que estàvem a la segona quinzena de juliol. Fatal. Per cert, us convido a un esmorzar. A on? Serà després de la publi, eh? Al Tiffany's. Us ve de gust? Doncs us haureu d'esperar 3 minuts. Fins ara.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Manòmena. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Manòmena.
7: Maxil·la Estètic.
8: Marxo a la platja.
9: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
11: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
12: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
13: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 972 313 702.
1: Les vostres vacances ideals. Hotel, càmping, apartament. Xavier de Girona, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Joan, molt bé, molt bé. De vacances.
1: De vacances. Per tu quines són? Sí. El càmping, a l'hotel o un apartament?
2: Un creuer.
1: Ah! Ostres! Ah! És veritat?
2: Mira, aquesta és nova.
1: Ostres, sí, és nova, eh? Sí. I a més, cada vegada hi ha més gent que va de creuers. És el teu cas, pel que veig, no?
2: Bueno, jo és el tercer que faig i aquest any, i bé, la veritat és que bé. Pensa que és un hotel, tu puges a l'hotel i l'hotel es mou i t'aporta a diversos llocs, pues, fantàstic. Jo després baixes o no baixes, sí, a les excursions, sí. Això ja va al teu criteri, si vols baixar, si no vols baixar, si vols baixar i anar pel teu compte, que agafes un bus turístic i veus el que més, el més important de la ciutat, ja t'ho ensenyen, i bueno, fas un vol i mira... Bé.
1: Dedueixo que has fet un creuer recentment.
2: Sí, aquesta... Bueno, mira, vaig tornar diumenge.
1: Oh, cony, d'on?
2: Mira, vaig fer el Mediterrani, vaig fer Cagliari, Nàpols, Roma, Gènova i Marsella.
1: Que bé. Sí, sí. Escolta, sí, ara t'explicaré el meu cas per fotre una mica de conya. Mm-hmm. Jo l'última vegada que vaig fer un creuer... que van ser també una setmana, uh-huh, em vaig engreixar quilo per dia.
2: Sí, no, això és el problema que té. Menges molt, beus molt, perquè ho tens tot inclòs, que... al final, sí, bueno, ara dieta, ara dieta i exercici.
1: Ostres, clar...
2: és el que toca.
1: Clar, però és que menges més pels ulls que per realment la gana que tens, perquè sí, la majoria de coses són bufet lliure, i ara, per exemple, estàs a la piscina i et porten... Ara et porten quatre pizzas. Ai, mira quina bona pinta que tenen, sí, els d'allò. El vespre, el dijous, és el dia de la noche del capitán i la mare que el va parir. Et porten... Sí. Tot.
2: Bueno, i tot el dia a veure, vull dir, perquè pots veure això i tens bàsquet o tapes o hamburgueses a Frankfurt, sí, sí, o et passes el dia picant, el que dius tu, al final menges més pels ulls que la gana que tens.
1: Clar.
2: Però bueno, és una setmana, t'has de gaudir i tu i fora.
1: Clar, i una altra cosa que recordo, no és per portar-te la contrària, o sigui, la gent va molt afamada als creuers, és a dir, Quan arriba l'hora d'obrir la, jo que sé, l'hora del sopar, que és molt d'hora i tal i qual, hi ha unes cues increïbles. I sembla que
2: hi ha una escola.
1: Sí, sembla que s'hagi d'acabar el món. O per exemple, si vols fer una excursió a Roma, tot allò, aquelles presses per sortir. Diguem que encara que això ja no és així, o és així.
2: Bueno, sí que ho és. Sí que ho és. Les cues es fan al final, i a més és que tu per sopar tens un horari, fixa, perquè hi ha torns i tu tens un horari, una taula on te sopes cada dia, si tu vols. Tu vols, pots canviar de restaurant, després hi ha uns altres, però tu tens un restaurant assignat i una taula. Tens un horari, vull dir, que no te la trauran ni la taula, ni el sopar, ni res. Però no, hi ha gent que, el que tu dius, amb la pressa i venga, corre.
1: Què és el que
2: destaca... I pels espectacles, ja, bueno...
1: Sí,
2: els espectacles, una hora abans, i ja no trobaves lloc per seure, per veure res. Era brutal.
1: D'espectacles, què has vist que t'hagi agradat?
2: Sobretot d'acrobàcies. Acrobates boníssims, perquè fan històries amb acrobàcia i ball, i cantant, vull dir, és que al final és una mica tot, és com un mini musical de mitja hora, i fan una mica de tot. Són molt guapos.
1: I de les sortides, de les excursions, quin és el lloc que t'agraden més?
2: Gènova. M'ha sorprès molt.
1: Ostres! Sí. És veritat.
2: Sí, és molt maca.
1: Tothom em diu que ha fet un canvi increïble, i abans Gènova era la cosa... A veure, no que no s'ofengui ningú, eh? Era una de les ciutats més lletges del Mediterrani, eh?
2: Pues es veu que ara ja
1: no.
2: La veritat és que a mi m'ha agradat molt, està molt neta. Vam baixar a Nàpols, i Nàpols...
1: Bé, sí, sí.
2: O sigui, fora part, vull dir, Nàpols és... No hi tornaria. I Gènova, sí. I a més, el bo que té el creuer és que tu baixes, veus això, veus 4 o 5 ciutats, i després dius, bueno, doncs ara aquesta ciutat la vull tornar a veure i m'agafo 3 o 4 dies o un cap de setmana i vaig a veure-la bé, com Déu mana, saps?
1: Clar.
2: La veritat és que està molt bé. Descobreixes nous llocs per visitar.
1: Molt bé. Si m'ho vols dir, t'has pesat després de tornar del creuer? O
2: no.
1: Millor no ho facis.
2: Sé que m'he engreixat, però no em trobo
1: pesat. Millor. Gràcies, Xavi, una abraçada. Adéu.
2: Bueno, igualment, Joan. Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Carla Saló Pujol i avui a les comarques de Girona és notícia que els ajuntaments de Figueres i Banyoles celebren haver sortit de les zones amb mercat de lloguer tens i que, per tant, el mercat sigui, diuen ara, més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Els dos consistoris esperen no tornar a entrar a dins d'aquesta llista del mercat tens i veuen com una oportunitat la nova situació. I canviem de tema perquè els bombers van rebre ahir diumenge una vintena d'avisos relacionats amb les pluges entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. 14 d'aquests serveis es van registrar a la regió de Girona amb la majoria d'actuacions relacionades amb branques i arbres caiguts a la via pública. En concret, el Baix Empordà Protecció Civil va informar de la presència de bandera vermella a les platges de Sarriera i el Racó de Begur, així com a les platges de Calonge i Sant Feliu de Guíxols per presència de tempesta elèctrica. I el Baix Empordà ha aconseguit superar ja el percentatge de recollida selectiva del 50%, situant-se per sobre de la mitjana catalana que es troba en aquests moments en el 47,1% en dades de l'any 2024, segons l'Agència Catalana de Residus. Concretament, la comarca ha arribat al 52,1% de recollida selectiva durant el 2024. Aquesta xifra, però, no arriba als objectius que es marquen des de la Unió Europea, que situen aquest percentatge de residus reciclats en el 55% abans de l'any 2025. Les xifres entre municipis també són del tot desiguals. Al Baix Empordà, els municipis que compten amb un percentatge de reciclatge més alt són Verges, amb el 93,85%, Albons, amb el 93,13% i Corçà, amb un 90,67%. A més, Verges se situa al capdavant de Catalunya quan es parla de reciclatge. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corçà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corçà, el teu gasoil de confiança.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
4: perquè saps que no ho entendràs,
5: perquè et canses d'esperar
4: i de no saber exactament
5: què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
5: sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: De cap a cap, amb Joan Bosch.
9: De cap a les 7 de la tarda, són les 6 i 5 minuts. 94.4 és la freqüència de Taronja Ràdio Girona i 95.6 la de Ràdio Capital.

0: Aquí de Palafrugell, diu: jo triaria apartament, sobretot si vaig amb la família. Tenim més llibertat amb els horaris i podem fer alguns àpats a casa. I si un dia volem anar a sopar fora, ho fem. No m'agrada tenir les vacances massa organitzades. Per exemple, la Núria de Girona és un altre parer. Diu: per mi l'hotel, per mi unes vacances han de servir per a descansar, i l'hotel em dona aquesta sensació de despreocupació. Que et facin el llit i et preparin l'esmorzar és un petit luxe que durant tot l'any no tinc. Sergi,
1: Figueres, bona tarda.
0: De Palafrugell, com estàs?
1: Bé, tot bé. I tu?
0: Molt bé. Escolta, on et trobaríem a tu? Per les teves vacances ideals, on et trobaríem? En un hotel, en un càmping, en un apartament, a sota un pont, en un creuer, ara també ens han dit. On?
1: No, potser seria més un apartament o en un càmping, segons el tipus de vacances.
0: Ho has fet mai, anar de càmping?
1: Sí. Sí,
0: però ja, a veure, ja has anat amb tenda de campanya o en un bungalou?
1: No, en un bungalou. Un bungalou d'aquests que estan bé, tipus sí, com si fos una habitació d'hotel.
0: Bé, més que una habitació, n'hi han unes quantes al bungalou,
1: Bueno, depèn del que vagis.
0: Sí, però normalment...
1: Depèn del que vagis.
0: Sí,
1: normalment n'hi ha un parell o tres, sí, però n'hi ha de dues habitacions, d'una habitació, n'hi ha que són molt ben parits,
0: Molt bé. I el tema de socialitzar amb, amb més gent al càmping, ho portes bé? És a dir, jo que sé, que que la mainada foti soroll a primera hora del matí, o que el del bungalou del costat ronqui i el sentis des del teu, no tens problemes amb això, no?
1: No hi ha problema. Ja si està bé, i normalment, ja depèn del que vagis, ja la gent és bastant conscienciada.
0: Perquè, explica'm com és un dia normal per tu en un càmping. Esmorzes al bungalou, si hi ha platja al càmping te'n vas a la platja, i al vespre vas a algun espectacle. Què és el que fas en un dia normal?
1: Exactament, pots aixecar-te al matí, esmorzes allà tranquil·let, en el porxo... Vas a fer una volteta, banyes a la piscina, o te'n vas a la platja, si hi ha platja, i després tornes, dines, fas la becaina, i de vacances.
0: Escolta, si vols ho pots dir, Algun càmping que t'hagi agradat molt, que dius: ostres, aquest sí que m'ho vaig passar bé?
1: Ostres, vaig estar en una a França,
0: sí,
1: vale? Però vaig anar-hi a l'hivern,
0: sí,
1: i la veritat que va estar molt bé. Està allà al costat d'on estan els animals que estan a l'aire lliure.
0: Sí, a Sijan.
1: Sí. La veritat que molt bé, és una experiència diferent, perquè al final, si te'n vas a un hotel, pots estar en una espècie de resort, vale? Però no és el mateix, perquè al final... Bueno, no estàs amb gent, no estàs a l'aire lliure, estàs com si estiguessis a casa, saps què vull dir? En canvi, estar en un càmping, pues, és diferent.
0: Molt bé. Me n'alegro de la teva experiència en el càmping. Una abraçada, Sergi.
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Igualment.

0: L'Anastàsia ens deixa 6:45 de la tarda. A Taronja Ràdio i Ràdio Capital, i després de la publi ens espera, què ens espera? Oh, això! Oh! Dolços somnis de Eurimix.
1: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motosserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxiloestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
2: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure. Fenòmena. Maxiloestètic.
4: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.

0: 972 313 702. El telèfon multiusos del programa.
1: Quines són les vostres vacances ideals? On serien, millor dit? En un hotel? En un... anava a dir... En un aparcament. Estic fatal. En un apartament. On? Hotel, càmping o apartament? Perquè, Vicky de Girona, tu... En un aparcament?
2: En un aparcament no. Podria ser una autocaravana.
1: Sí, però esclar, si estàs tancada, jo que sé, en un aparcament d'aquests soterranis o alguna cosa d'aquestes, maleïdes vacances, no?
2: Doncs sí, una miqueta, però bueno, hi ha gent per tot.
1: Què tal, Vicky de Girona, com estàs?
2: Molt rebé, Joan, molt rebé, de vacances. Gaudint una mica.
1: Sí? Ara estàs a casa teva, ja has fet vacances, on et trobaria?
2: Ara ja estic a casa, vale. Però sí que he fet vacances. Aquesta setmana passada les vaig passar i vaig anar fora. Vaig ser-hi a Punta Cana.
1: Carai!
2: Sí, amb un resort d'aquest tot inclòs.
1: Tot inclòs, que et poses a la gandula, estàs allà, et porten la caipirinha...
2: La pinya... margarita i daiquiri, i menjar i beure i tot plegat.
1: Clar, si et pregunto si va sortir del resort, em diràs que no perquè, esclar, no calia, no?
2: No calia, és que no ve calent ja. Ja arriba un moment que ja estàs de voltes de tot i no tens gaire ganes de fer segons quines visites.
1: Clar, perquè interessar-te per la cultura dominicana...
2: Home, sí, a veure, sí. A veure. És que ja és la meva segona vegada.
1: Ah.
2: I la primera sí que vaig moure'm i tot, però fa molt de temps, també t'ho dic. Però clar, ara ja arribes a una edat que dius, uf, mandra total.
1: Que me quiten lo bailao.
2: Sí, mandra total. I només vols estar allà fent el bandur i res més.
1: Clar, jo també ho he fet, això de Punta Cana, i també, diguem-ne que vaig anar amb la mateixa actitud teva, és a dir, punching
2: sí.
1: I a badar. Però, esclar, vaig sentir remordiment de consciència i vaig llogar un cotxe i vaig sortir per allà i vaig veure la realitat del país, que no és la mateixa, o sigui, no té res a veure el que hi ha en el resort. Quan surts del resort és un altre món, allò. Que malauradament, pobres,
2: fa molta pena, fa molta pena. Per això és que a mi és el que em passa també a aquests països. No m'agrada gaire sortir per això, perquè veus una diferència abismal, saps?
1: Però clar, la República Dominicana no és exclusivament Punta Cana, hi ha coses precioses
2: i que no
1: totes estan amb resorts, però bé...
2: I tant, I bueno, i també fan la típica excursió que són pels guiris, i tot supermaco i molt xulo, i que sigui un passeig a cavall, i ara vas a dinar amb una platja preciosa,
1: Bueno. Tu et planteges, escolta, tens una certa edat i dius, escolta, aquest món has vingut a muntar a cavall o a seure't amb una gandula? Oi que a seure't amb una gandula? Fer el préssec davant amb un cavall ja no val la pena, home. Hem de tenir el
2: sant... A mi no. A mi no. A mi d'anar amb una gandula, d'anar amb platja i tranquil·litat. I el que dius tu, d'aquí ve, d'aquí va, i va.
1: Molt bé.
2: Som-hi. Ja ho tenim tot fet.
1: Gràcies, Vicky. Una abraçada.
2: Igual.

0: Mecano, me cuesta tanto olvidarte. Acabem ja ara mateix aquí. Demà tornem a partir de les 4 de la tarda.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Fins demà.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella ja...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
8: de sis delictes.
7: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
9: a Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
10: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
11: Avui una jornada plenament assolellada.
6: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
12: Ràdio Capital.
6: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu. Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Ganarles el derbi es lo único que pido.
2: Volver a ser grandes.
3: Un altre sextet serà massa.
4: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
1: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la estètic, treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
5: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
6: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
5: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
6: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
5: Informació i entrades a visitbegur.com.
6: Fira d'Indians a Begur.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. After all you put me through.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: Ganys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.